0: La mejor banda que ha dado este país, insisto, como es difícil...
1: Es tu opinión, la verdad, pero
0: es
1: bueno.
0: Mi opinión, sí. Totalmente contrastada, no hay duda de ello. Y como no podía elegir una canción así, porque ¿a quién quieres más? ¿A mamá, papá? Esto es imposible. Entonces he traído esta canción que se llama Agosto, en honor a este mes y en honor también, bueno, pues a lo que decimos siempre, no a la viejuna que siempre suena esta, la música de esta sección, sino, por decirlo así, clásicos.
1: ¿Hay más fans en esta mesa?
2: Bueno, para mí no es la mejor del país.
1: Para mí tampoco, la verdad.
2: Pero bueno, o sea, sí, fan así de escucharla de vez en cuando.
1: Vamos, no, cero fan. No. A Isa Sánchez, a ver, Marina Corredor.
0: Yo a Marina creo... le gusta todo, o sea que Marina, sí, espero sí, sí. Que le guste por lo menos a tu padre que le guste.
3: A mi
0: que
3: padre seguramente todo. Sí, yo... Bueno.
1: Ojo, has conseguido que a Marina no le guste una canción.
0: Y en el control me están dando la total aprobación.
2: Sí, sí, sí, están levantando el dedo detrás del cristal.
1: Bueno, a mí me parece que están bien, no son mis favoritos, no creo que sea la mejor banda de la música de este país. Pero bueno, como te vas de vacaciones, Aparicio, no nos vamos a ensañar más contigo. Además, disfruta mucho.
0: Es agosto.
1: Es agosto, efectivamente. Es. Disfruta mucho, te tenemos mucha envidia en realidad ahora mismo.
0: Ya llegará, ya llegará.
1: Venga, disuélvanse.
2: Hasta la vuelta.
1: 8:15, 7:15 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
4: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. La inflació torna a pujar a les Balears. L'IPC el mes de juliol es situa al 3,9%. Són 3 dècimes per damunt de la mitjana nacional i encadena ja 3 mesos de pujada a l'arxipèlag. On més s'ha notat ha estat els restaurants i allotjaments. Són 8,7% més cars que l'any passat. L'encariment interanual de l'habitatge també és significant, en concret del 4,4%. Així començam aquest divendres 14 d'agost. En Paco Laguna, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, amb més titulars en Paula Bendito. L'aeroport de Son Sant Joan inaugura avui un nou accés al mòdul de vols entre illes.
5: Està situat al costat de l'actual. L'objectiu, facilitar el trànsit de passatgers i reduir al màxim els seus recorreguts dins l'aeroport.
4: El Consell de Formentera ordena la demolició
5: de diverses obres executades sense autorització a un hotel de Punta Prima. Això una vegada desestimat les al·legacions de la propietat.
4: I en els esports?
5: Ja és oficial, Adrián Lissos, nou jugador del Mallorca, i Johan Mojica se'n va traspassat al Getafe. Ahir vespre el club anunciava els dos moviments.
4: Consultem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes a Eivissa, Formentera i Mallorca. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Avui predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució i a l'interior de Mallorca no es descarten ruixats o tempestes. Bufa vent fluix de direcció variable amb brises. És una informació d'AEMET.
4: I també volen saber com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Pues tràfic fluid en aquestes hores a les principals carreteres de les Illes. A més, algo de circulació lenta a l'altura de la sortida cap a la carrera o a la via de cintura en sentit Andratx. És tot per el moment. Molt bon dia.
4: Començant parlant dels preus, perquè han tornat a pujar a les Balears. L'IPC el mes de juliol es va situar al 3,9%, són 3 dècimes per damunt la mitjana nacional i encadena ja 3 mesos de pujada a les illes.
5: On més s'ha notat la pujada és als restaurants i els allotjaments, que són un 8,7% més cars que l'any passat. L'encariment interanual de l'habitatge també és significant, del 4,4%. En comparació amb el juny, el mes anterior, també el sector de la restauració i allotjaments lideren l'encariment, un 3,3%, seguit de les activitats recreatives, un 2%. Al carrer, els consumidors ho noten.
8: Yo lo he notado bastante, y sobre todo en restauración. Va a un restaurante a tomar algo y tienes que llevar la cartera llena.
9: Tengo el aire en la misma temperatura que el año pasado y estoy pagando más.
10: He hagut de acabar visquent a casa meva germana per compartir gastos.
5: També els empresaris i els restauradors

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. El govern activarà demà el pla Inumbal en fase de prealerta. L'executiu ha reunit avui per primera vegada la Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació davant l'imminent inici de la temporada de pluges intenses, un període que els experts temen pugui ser més virulent d'allò que és habitual per les temperatures excepcionals que està assolint aquest estiu l'AMA. En tot, la presidenta Marga Provença afirma que s'ha fet més feina de prevenció que mai i destaca que enguany s'ha actuat a 176 quilòmetres de torrents.
1: L'any passat, a aquestes alçades, havíem actuat en 50 quilòmetres. Enguany, a final de juliol, ja hem actuat a més de 67 quilòmetres.
0: És una de les notícies que tractarem en el Ràdio Diari Migdia a partir de les 2:10 en aquest divendres 14 d'agost. Amb Júlia Blasco, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam més titulars amb Xavi Ara. El Consell de Formentera ordena demolir diverses obres executades sense autorització a un hotel de Punta Prima.
2: La resolució arriba després que la institució hagi desestimat les al·legacions presentades per la propietat. Javier Serra, vicepresident segon de la institució insular.
3: La resolució ha desestimat les al·legacions presentades per la propietat i confirma les conclusions dels informes tècnics i jurídics. Per tant, volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar les llicències corresponents.
0: El govern condemna la pintada amb el missatge "El turisme mata".
2: Que ha aparegut aquest dematí a la façana de la seu de la Conselleria. El conseller de Turisme és Jaume Bouzà.
4: La principal activitat d'aquesta terra, lo que adull en la societat de les Illes Balears, es progressa els darrers 70 o 80 anys. Per tant, aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica.
0: L'Ajuntament de Deià ordena des d'avui aplicar talls d'aigua per dia a Iucalcari.
2: Fins que es disposi d'aigua suficient per garantir el servei, afecta a l'hotel, la residència i les zones de Sampaltada, les coves de Camp Puigcerver, la cala Iucalcari i la zona de la carretera cap a Solla. El batlle és Joan Ripoll.
5: Enguany hem aguantat 15 dies més que l'any passat, però quan arriba en aquest moment de la sequera, que la dotació que nosaltres ara estem duent entre 10 i 12 camions cada dia. I la font del molí ja no dona abastament per subministrament.
0: També vos contam que han arribat tres pasteres a les Illes Balears, una d'elles a la platja d'Esborrí, a Cabrera, amb 31 persones, una altra a Sant Josep de Satalaia, Eivissa, amb 15 més, i una tercera a la platja d'Escopinyà, a Formentera, amb altres 30 migrants. I temps ara per parlar dels esports.
2: Johan Mojica deixa el Mallorca per anar-se'n al Getafe, i Adrián Lisso és nou futbolista vermell i avui ja ha entrenat amb els seus nous companys.
6: Ser muy constante, al final sabemos que la segunda es muy larga, que no te puedes relajar en ningún momento y que bueno, al final pues eso, ser muy constante y que todo da sus frutos. Son muchos partidos, muchos meses también de trabajo y bueno, no, pues a darlo todo cada partido.
2: I els europeus de natació, Estela Tonrat s'ha classificat per a les semifinals dels 100 metres papallona en haver acabat quarta de la seva sèrie.
0: I avui ens trobem a les portes del cap de setmana, per tant, millor moment que mai per saber quina és la previsió del temps per als pròxims dies. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de Mallorca i les Pitiüses. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però aquesta tarda a l'interior de Mallorca possibles ruixats de forma feble. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. Màximes de 35 graus a Palma i a Mahó, 34 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Serà un dia càlid amb sol, però atenció durant la tarda. Creixeran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. A l'interior de Mallorca podran ser localment forts i acumular 25 litres per metre quadrat durant una hora. La nit continuarà sent càlida o fins i tot tropical, mínima sense baixar de 26 graus a Formentera, 25 a Palma o 23 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
0: A partir de les 2:10, vos contant tota l'actualitat de les Illes Balears al Ràdio Diari Migdia.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ceuta vive horas de inquietud ante el nuevo llamamiento que circula por redes sociales animando en las próximas horas a una nueva entrada masiva coincidiendo con el festivo del 15 de agosto en España. El CNI da credibilidad a esos mensajes y la vigilancia se ha reforzado a uno y a otro lado de la frontera. Enseguida estamos allí, pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras. Cambio de quincena que coincide además con el puente de agosto. Es uno de los fines de semana con más movimiento del año. Se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos. Dentro de una hora se pone en marcha la operación especial de tráfico. Vamos a ver si ya se está notando. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, se nota ya ese aumento en la circulación. De hecho, varios accidentes están complicando aún más el tráfico. Cortada ya la salida de Valencia en la 7 en Benifayó, al igual que en Sevilla. Otro alcance dificulta la AP4 en los Palacios y Villafranca y generando retenciones ya en ambos sentidos. En Ávila, igual tráfico lento por la 6 en Arévalo ya hacia Galicia, como en Lugo, la 6 en la zona de Becerrea, sentido León. También en Cantabria, la 67 en Reynosa, dirección Madrid, como en Guipúzcoa, complicada la AP8, tanto en las zonas de Irún como Zarauz, todo ello hacia Donosti. Ya la entrada a Valencia, la 3 en Loriguilla, como la salida por Buñol, y también en Andalucía, complicada en Málaga, la 7 en Fuengirola, Marbella y San Pedro Alcántara, todo ello en ambas direcciones, como en Cádiz, la 7 en Guadacorte, también en ambos sentidos, y finalmente en Jaén, la 44 en la zona de Carchelejo, también con dificultades ya en ambas direcciones.
0: Dentro de un momento les contamos también cómo se presenta el tiempo, pero antes repasamos algunas de las noticias que nos deja este 14 de agosto, empezando por la prórroga para la central nuclear de Almaraz. El gobierno autoriza la ampliación de su vida útil 2 años más, va a estar en funcionamiento hasta mediados de 2030. El ministerio insiste en que es una medida excepcional por la inestabilidad energética derivada de las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y que no cambia el plan de cierre de todas las plantas del país para 2035. Radio Nacional en Cáceres, Patricia Hernández.
3: El Ministerio ha renovado la autorización de explotación de las unidades 1 y 2 de la central de Almaraz tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear emitido el pasado mes de julio. Defiende que esta prórroga tiene un impacto muy limitado sobre los objetivos de política energética del país. Además, no supondrá un coste adicional ni a los consumidores ni a los presupuestos generales. Borja Romero, presidente del Comité de Empresa de la Central, y Francisco Blanco, presidente de Fondenex.
4: La gente está con celebración, muy emocionada, como no era de otra manera. Lleva muchos meses esperando esta noticia.
5: Desde este momento hacemos responsable al gobierno, al presidente del gobierno y a la ministra de Transición Ecológica de cualquier accidente que pueda suceder en la central nuclear de Almaraz.
3: Según el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, la central es segura para las personas.
0: Sumar, socio de gobierno, rechaza la prórroga, dice que responde a presiones empresariales y que rompe un compromiso con la ciudadanía. El PP, por su parte, cree que es insuficiente, un parche que no arregla, dicen, el fracaso de la política energética del gobierno. En sus redes sociales, Alberto Núñez Feijóo celebra la noticia, aunque critica que la rectificación haya llegado de tapadillo. Se lo reprocha también el vicesecretario Jaime de los Santos.
6: Ni siquiera la ministra ni nadie de su gabinete salen a explicarnos este cambio de opinión, como tampoco, les recuerdo, nos explicaron el porqué.
0: Estamos ya en Ceuta, ambos lados de la frontera, como les decimos, tanto Marruecos como España han intensificado la vigilancia ante el llamamiento en redes sociales a protagonizar una nueva entrada masiva mañana 15 de agosto. Rabat ha instalado nuevas alambradas y concertinas. Interior ha reforzado la presencia de agentes, al tiempo que insisten que cualquiera que entre de forma irregular será expulsado. Vamos a ver cómo está el ambiente a esta hora en el paso fronterizo del Tarajal. Ahí está Teresa Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Control, vigilancia y expectación son las tres palabras que definen a esta hora el paso fronterizo del Tarajal. Desde aquí vemos trasiego de vehículos de Policía Nacional y Guardia Civil, agentes en los accesos, también del Ejército, un despliegue que se percibe superior al habitual, pero la zona de momento está tranquila. Las cifras nos permiten dimensionarlo. En el lado español ya hay más de 800 policías nacionales y más de 700 guardias civiles, que es ese refuerzo que se anunció para la frontera. Ahora mismo vemos grupos de chicos marroquíes que se bajan a la playa a refrescarse, luego se irán al monte de este paso fronterizo del Tarajal. 600 migrantes han regresado en las últimas 24 horas. Sobre las 2 menos 20 hemos visto tres chicos jóvenes cruzar a pie hacia Marruecos. En el lado marroquí del Tarajal también sabemos que hay un importante despliegue en las fuerzas de seguridad con patrullas por tierra y vigilancia en las inmediaciones del paso y nuevos elementos de contención.
0: Gracias, Teresa. El presidente ceutí pide al gobierno que acelere al máximo la devolución de las más de 5.000 personas que siguen en la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas ha recibido esta mañana la visita del presidente del del Senado tras reunirse con él, ha dicho que la situación es insoportable, que la seguridad de Ceuta no puede depender de terceros y ha pedido reforzar la presencia del Estado.
8: No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal e irregular en este territorio.
0: Nos ocupamos ya de los dos grandes incendios que arden ahora mismo en nuestro país. La situación sigue siendo muy preocupante tanto en Niebla como en las Peñas de Riglos, en Huesca. Luis Ortín, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Echamos primero un vistazo al incendio en el Prepirineo aragonés, que en las últimas horas casi ha doblado el número de hectáreas afectadas, ya son 11.000, y ahora mismo hay más de 900 evacuados porque se acaba de enviar un SALERT para desalojar otro municipio. Buscamos más datos. Alejandro Navarrete, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Preocupación máxima hoy en Aragón por el complejísimo incendio de Riglos. Unos 900 vecinos de hasta 18 poblaciones permanecen desalojados. La última, Atarés, que hace unos minutos ha recibido, como decías, un SALERT y no se descarta nuevos desalojos. Presidente de Aragón, Jorge Azcón.
11: La preocupación sigue siendo máxima. El día de hoy es un día extraordinariamente importante para contener el incendio, sobre todo en lo que es el flanco derecho, y la verdad es que vamos a confiar en que la meteorología nos ayude.
10: Las altas temperaturas y el viento de hoy no acompañan. La esperanza está puesta en las lluvias de mañana y el despliegue de medios no tiene precedentes en la historia reciente de la comunidad. Más de 500 efectivos, 35 medios aéreos y se han pedido más a Francia. El teniente general de la UME es Javier Marcos.
12: Con los informes que tengo de mis unidades, podemos decir que no hay ningún punto, ningún flanco, ninguna zona, ningún frente, como lo quieran llamar, fuera de capacidad de extinción. El trabajo en equipo está funcionando.
10: El fuego se ha quedado a las puertas de los emblemáticos monasterios de San Juan de la Peña, cuna del antiguo Reino de Aragón.
9: Y el fuego de niebla en Huelva sigue descontrolado, es ya el más grave de la historia reciente de Andalucía, con 31.000 hectáreas quemadas, 660 vecinos están desalojados. Las tareas de extinción se centrarán ahora en el flanco este, pero la tarde pinta difícil. Fernando Maestre.
13: Sí, a esta hora todas las miradas están puestas precisamente en ese flanco este. El casco urbano de Aznalcóllar está alejado de las llamas, pero desde aquí vemos un cielo completamente cubierto por el humo. Más al norte, el fuego continúa activo después de superar ayer la carretera del Álamo y avanzar por la sierra. Ahora mismo los equipos trabajan por tierra y aire para estrechar ese frente y evitar que siga ganando terreno. Entre los vecinos, inevitablemente, vuelve el recuerdo del incendio que ya castigó esta zona en 2004.
14: No hay nada, tienen olvidada la sierra en todas las provincias. Y ahora cuando hay esto, ahora se huerca todo el mundo aquí. Ahora ya no hay solución.
15: Y es que el fuego está todavía, la llama y los focos. Es que va a haber ganas de fiesta. El pueblo de Aznalcóllar no tiene ganas de fiesta ahora mismo.
16: Cuidamos nuestra sierra y el pueblo está muy caído.
13: La preocupación se desplaza ahora hacia el noreste del municipio. El humo alcanza ya Gerena, el Algarrobo y las Pajanosas, donde Emergencias pide cerrar puertas y ventanas y reducir las actividades al aire libre. Aquí, en Aznalcóllar, el núcleo urbano sigue por ahora fuera de peligro.
9: Gracias, estaremos pendientes de cómo el tiempo condiciona los incendios. Jornada de mucho calor la de este viernes, con 13 comunidades en aviso. Y atención, porque en buena parte del país hoy habrá que sacar también el paraguas. Rosa Basteiro, buenas tardes.
17: Eso es, buenas tardes. Se avecina un descenso progresivo de las temperaturas por la formación de una dana a partir de una vaguada atlántica que traerá chubascos y tormentas a lo largo del fin de semana y que podrán ser intensas con granizo y fuerte viento en diferentes puntos del norte, este e interior peninsular. Esta tarde ya se dejará notar, como indica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, en zonas de montaña del norte y en Levante, Rubén del Campo.
18: De hecho, en puntos del sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana, los chubascos podrán ser muy fuertes y provocar algunas inundaciones locales.
17: Hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora podrían caer en el interior de Valencia. Las temperaturas comienzan a bajar, pero este viernes continúa el calor intenso en gran parte del territorio, con más de 36 grados en la meseta norte y por encima de los 38 en el centro, este y sur del país.
9: Del exterior, 280 muertos y cerca de 400 desaparecidos en Colombia por el terremoto. Los rescatistas siguen en su empeño de encontrarlos con vida, aunque las probabilidades bajan. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Colombia amanece a punto de cumplir 96 horas desde el seísmo y ahora es momento de trabajar para encontrar a esas casi 400 personas que permanecen desaparecidas, aunque, como explica su responsable de emergencias, cada vez hay menos esperanza.
20: Lamentablemente estamos llegando a un tiempo que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar
19: Entre rescatistas y voluntarios intentan obrar lo que ya sería algo así como un milagro. La maquinaria pesada empieza ya a remover esos escombros bajo los que se ha perdido toda esperanza tras un terremoto que ha destruido más de 10.000 viviendas y dañado otras 65.000. El gobierno estima por ahora que hay más de 44.000 familias afectadas.
0: Y en los deportes se acabó la espera. Mañana empieza la Liga en Primera y Segunda División. Rubén Sánchez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, así es. Mañana se disputarán 5 encuentros en la categoría de plata que arranca con total normalidad, no así en Primera División, en la que solo se disputarán 2 partidos. La Liga dará el pistoletazo de salida con el Alavés-Getafe a las 7:30 de la tarde y le seguirá el Sevilla-Rayo Vallecano a las 9:30 de la noche. El domingo, 4 encuentros en Segunda, mientras que en Primera, turno para el Racing de Santander-Villarreal y el Español-Levante.
0: Con este y más volvemos a partir de 9:30.
21: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears. Molt bon dia, són les 2:11. El govern activarà demà el Pla Inumbal en fase de prealerta. L'executiu ha reunit avui per primera vegada la Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació davant l'imminent inici del que es considera temporada de pluies intenses, un període que els experts temen pugui ser més virulent d'allò que és habitual per les temperatures excepcionalment altes que estan assolint la mà. És una de les notícies que tractarem en el Ràdio Diari Migdia en aquest divendres 14 d'agost amb Júlia Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz repassant més titulars amb Amador Bausà. El Consell de Formentera ordena demolir diverses obres executades sense autorització a un hotel de Punta Prima.
22: La resolució arriba després que la institució hagi desestimat les al·legacions presentades per la propietat.
21: Arriben 3 pasteres a les Illes Balears.
22: Una d'elles a la platja d'Esborrí, a Cabrera, amb 31 persones. Una altra a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa, amb 15 persones a bord. I una altra a la platja d'Escopinyà, a Formentera, amb 30 migrants més.
21: I també parlarem d'esports.
22: Johan Mojica deixa el Mallorca per anar-se'n al Getafe. I Adrián Lisso és nou futbolista vermell i avui ja ha entrenat amb els seus nous companys.
21: Consultem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
23: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de Mallorca i les Pitiüses. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però aquesta tarda a l'interior de Mallorca possibles ruixats de forma feble. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. Màximes de 35 graus a Palma i a Mahó, 34 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Serà un dia càlid amb sol, però atenció durant la tarda. Creixeran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. A l'interior de Mallorca podran ser localment forts i acumular 25 litres per metre quadrat durant una hora. La nit continuarà sent càlida o fins i tot tropical, mínimes sense baixar de 26 graus a Formentera, 25 a Palma o 23 graus a Mahó. És una informació d'EMET.
21: Com dèiem a la portada, el govern activarà demà el Pla Inumbal en fase de prealerta. L'executiu ha reunit avui per primera vegada la Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació davant l'imminent inici del que es considera temporada de pluies intenses, un període que els experts temen pugui ser més virulent d'allò que és habitual per les temperatures excepcionalment altes que està assolint aquest estiu la mar. Enrique Mas, bon dia.
24: Bon dia. Amb tot, la presidenta Marga Provença assegura que les Balears estan més preparades que mai. En aquest sentit, ha destacat que s'ha triplicat en un any el nombre de plans de protecció civil municipal aprovats. Pel que fa a les competències del govern, destaca que aquesta legislatura s'ha triplicat el pressupost per al manteniment de les lleres dels torrents i que enguany ja s'ha actuat en uns 176 quilòmetres de superfície.
25: L'any passat, a aquestes alçades, havíem actuat en 50 quilòmetres. Enguany, a final de juliol, ja hem actuat a més de 67 quilòmetres.
24: La presidenta ha presentat la campanya de conscienciació que han preparat per a informar a la ciutadania i és que, segons ha recalcat, les altes temperatures que està assolint la mar aquest estiu fan preveure una temporada de danes molt complicada i per això cal que tothom estigui preparat.
25: El risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
24: Pel que fa a Eivissa, que l'any passat va ser l'illa més afectada, el govern assegura que, més enllà de les actuacions d'emergències ja executades, el mes de setembre començaran les obres de la primera de les tres actuacions necessàries per evitar que l'autovia de l'aeroport torni a quedar anegada com l'any passat. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
2: La previsió de que comiencen esas obres serà en setembre d'este mismo año y posiblemente en tres meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
21: Seguim parlant d'aigua perquè davant la situació de prealerta per sequera que viu Menorca, Ciutadella ha decidit centrar les mesures d'estalvi d'aigua en els grans consumidors per aconseguir una reducció del consum.
22: El consistori farà un pas més a la propera setmana amb l'emissió d'un ban municipal. Aquest document recordarà a la ciutadania i sobretot a les empreses les restriccions i obligacions recollides en el pla d'emergència ja acordat contra la sequera. El consistori centrarà els seus esforços en la reparació i el control de les fuites d'aigua a la xarxa pública. En vista als establiments turístics i al sector pagès, es demana regar exclusivament al vespre per evitar l'evaporació de l'aigua, reduir la pressió i implantar mesures per donar una segona vida a l'aigua en les tasques diàries. Maria Jesús Bagur, batlessa de Ciutadella.
3: A principis de la setmana que ve publicarem un ban, però sí que fa referència a regs, a horaris de regs, a pressions, a usos de l'aigua. Creiem molt important que tota la normativa que faci referència a l'aigua vagi a la una, no? Tant sigui de lleis turístiques com lleis sanitàries.
21: Precisament, l'Ajuntament de Deià ha ordenat l'aplicació de talls d'aigua per dia a Yucalcari. Xavi, ara, bon dia.
4: Bon dia. La restricció ha començat avui divendres i contempla talls d'aigua els dilluns, els dimecres i els divendres fins que es disposi d'aigua suficient per garantir el servei. Les restriccions afecten a l'hotel, la residència i les zones de Sant Paltada, les coves de Can Puigcerver, la Cala, el Yucalcari i la zona de la carretera cap a Solla. El batlle Joan Ripoll assenyala que enguany les reserves han durat més que l'any passat, però que ja no poden subministrar aigua a tot el municipi.
5: Enguany hem aguantat 15 dies més que l'any passat, és a dir, se coneix que almenys o hi havia més aigua o s'ha hagut un poc més de consciència, s'ha consumit menys que, per exemple, l'any passat, però quan arriba en aquest moment de la sequera, que la dotació que nosaltres estem duent entre 10 i 12 camions cada dia, i la font del molí ja no dona abastament per subministrament.
21: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. 2:18 minuts. El Consell de Formentera ha ordenat demolir diverses obres executades sense autorització a un hotel de Punta Prima, en una zona sensible al límit del Parc Natural de Ses Salines. La resolució arriba després que la institució hagi desestimat les al·legacions presentades per la propietat.
24: La propietat tindrà ara 2 mesos per presentar el projecte tècnic de restabliment. Així mateix s'ha establert un termini d'un any per restablir la legalitat urbanística. Ho explica el vicepresident segon, Javier Serra.
6: La resolució ha desestimat les al·legacions presentades per la propietat i confirma les conclusions dels informes tècnics i jurídics. I, per tant, volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar les llicències corresponents.
24: Es tracta d'una lluita administrativa que s'arrossega des de fa anys i que l'actual oposició va posar sobre la taula qüestionant la legalitat urbanística del projecte. Ara la resolució estableix que s'hauran d'esbocar 6 actuacions considerades manifestament incompatibles amb l'ordenació urbanística. Sentim el conseller de Gent per Formentera, Rafa González.
7: En los dos inviernos, tanto en el de 2025 como este de 2026, hicimos denuncias porque veíamos que estaba haciendo obras que necesitaban de licencia urbanística, pero que estas licencias no aparecían en las actas de Junta de Gobierno. Y ahora con esta noticia del Consell de Formentera pues se ha confirmado que eran obras ilegales y que va a tener que demoler todas estas ampliaciones.
21: I finalment, no hi haurà canvi de nom a la zona del West End, a Sant Antoni de Portmany. L'Ajuntament va engegar una iniciativa perquè els veïns votassin el següent nom per la zona, però la poca participació ha fet que finalment continuï amb el mateix, Ignasi Gras.
8: El West End de Sant Antoni continuarà amb el mateix nom després que acabés el procés participatiu posat en marxa el passat abril i que no va tenir gaire participació ciutadana. En total es van recollir 182 vots i el nom que aleshores va guanyar va ser el dels Carrerons, amb només 32 vots. L'Ajuntament ho considera insuficient per canviar un nom que ha estat tan relacionat i reconegut amb Sant Antoni, tant per la ciutadania com pel teixit econòmic i social. Una postura similar tenen els veïns del municipi, que diuen que la zona sempre serà el West End i que en cas de canviar-ho estaria bé posar un nom de traducció fàcil perquè també el continuïn coneixent els turistes.
10: Em pareix una tonteria perquè en que li canvin el nom ho hem conegut sempre pas West, que ha estat tota la vida el West, i seguirà sent el West en que li canvien el nom.
11: Jo m'agradaria que fos un nom d'aquí, la veritat, un nom que representés aquí, però a la vegada que sigui fàcil per el tema del turisme també.
12: Es tracta també, si estem en un lloc turístic, no depenem només del turisme, però molt. Entonces, que el nom que se posi, que sigui fàcil de reconèixer en qualsevol idioma.
8: Tot i el resultat, l'Ajuntament valora positivament la consulta que ha permès, diuen, obtenir informació i identificar aspectes a millorar per un futur, dissenyar consultes més representatives i eficaces.
14: Més coses relacionades amb el turisme, perquè el conseller Jaume Bauçà ha condemnat la pintada que ha aparegut aquest dematí a la façana de la seu de la conselleria amb el missatge "El turisme mata".
22: Bauçà assegura que pintades amb el mateix missatge han aparegut a altres indrets de Palma. En un vídeo a les xarxes socials, el conseller assegura que ja l'han esborrada i lamenta el missatge contra el que considera artífex de l'arribada del progrés a les illes fa més de mig segle.
15: La principal activitat d'aquesta terra, lo que ha duit en la societat de les Illes Balears es progressa els darrers 70 o 80 anys. Per tant, aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica.
14: I més qüestions. L'Assemblea Sobiranista de Mallorca recollirà signatures durant 3 mesos que lliurarà al Parlament per treure Aena, diu, de la gestió dels aeroports de les Illes, perquè asseguren que maltracta els residents.
4: Fora Aena dels nostres aeroports és el nom de la campanya que han iniciat avui i que té com a objectiu donar l'administració dels aeroports a la ciutadania de les Balears. Joan Sastre és el president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.
26: Aena s'ha convertit en un monstre que en el cas nostre, de Mallorca i de Eivissa, està provocant una situació, diguem-ne, molt conflictiva i gairebé explosiva, no?, per la sobreexplotació. Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers tenen veu i vot i són els que marquen la política.
4: Els aeroports són serveis públics essencials per als residents de les illes que els necessiten per moure-se i denuncien s'han convertit en grans centres comercials.
14: Tot això el mateix dia que l'aeroport de Palma ha inaugurat un nou accés al mòdul de vols interilles situat al costat de l'actual amb la finalitat d'oferir un servei diferenciat, diu, i dissenyat per als passatgers d'aquest tipus de vols. Ara vos contam que tres pasteres han arribat avui a les Balears amb 76 persones a bord. La darrera a l'illa de Cabrera, la Guàrdia Civil ha interceptat els seus 31 tripulants a la platja d'Esborrí. Prèviament ja havia interceptat 15 persones més a Sacalat, al municipi de Sant Josep, i hores abans, a les 3 de la matinada, havia estat localitzada una altra embarcació a la platja d'Escopinyà, en Formentera, amb 30 persones d'origen subsaharià. I la presidenta Marga Proens ha tornat a carregar contra el govern central per la gestió de la crisi migratòria. Lamenta la manca de recursos, diu, assegura que no sent gens pressionada per acollir menors procedents de Ceuta perquè les Illes Balears ja estan, diu, desbordades.
22: Diu Proens que aquest va ser un dels punts en què es va mostrar d'acord el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en la reunió mantinguda la setmana passada a Palma. En aquest sentit, confia que el govern central no intentarà enviar a l'arxipèlag algun dels menors que hi ha ara mateix a la ciutat autònoma. És més, denuncia que no li basta per gestionar els menors que arriben a les illes i critica que el govern central aportàs l'any passat menys de 8 milions d'euros per als menors quan la despesa total va superar els 38 milions. Però ens ja dona per fet que caldrà ampliar les instal·lacions d'acollida temporal de Son Tous.
25: Cap menor hauria d'estar amb aquestes instal·lacions temporals com les que tenim i haurem d'ampliar a Son Tous, per donar cabuda a més menors dels que mos arriben a les nostres costes.
14: En successos, els bombers han aconseguit controlar aquest dematí l'incendi que es va produir a Llora Baixa a l'exterior d'una nau del polígon industrial de Montecristo a Sant Antoni de Portmany.
24: Es va calar foc cap a les 7:15 de l'hora baixa a la Fundació d'Issaies. Per causes que s'investiguen, les flames es varen reactivar el dematí i els bombers varen seguir fent feina fins que es varen retirar cap a les 9. Joan Carles Parlem, tècnic de Medi Ambient de la Fundació d'Issaies a Eivissa, explica el material afectat.
9: El que hi havia era molt de material de mobiliari d'hotel i mobiliari també de sofàs, aquest tipus de coses, que són el material que havien recollit, ja dic, bé hotels, bé domicilis, i que llavors és el que nutreix els nostres tallers d'inserció i la botiga de segona mà.
24: I la Guàrdia Civil investiga la mort d'un home de 85 anys després que el seu cos aparegués a la costa de Sarràpita, a Mallorca. Ahir al migdia, l'autòpsia determinarà les causes de la defunció.
14: I ara vos contem que el barri de Pere Garau de Palma ha viscut un estiu marcat pels talls de llum. El darrer divendres passat va deixar durant hores bona part de la barriada sense electricitat en plena onada de calor. Els veïnats expliquen que els talls són constants i que han arribat a passar un cap de setmana sense aigua ni llum.
13: Y fue tremendo porque yo vivo acá arriba y me dormía con el abanico.
16: Viernes, sábado, domingo hasta el lunes, 4 días. Y yo vivo en un noveno piso, con lo cual, mira, 4 días sin agua y sin luz y sin nada. Todos los servicios, cero.
14: Els negocis també pateixen les conseqüències. Escoltam un veí i Joana Ferrà de la plataforma Flipau en Pere Garau.
17: Inesperado, o sea, no nos avisaron, no nos dijeron de nada y nos quedamos sin la luz. Los clientes se tuvieron que ir. Terminar de comer su comida con la luz apagada y irse.
18: Un barri de 30.000 habitants que està creixent molt ràpidament, vull dir, no pot tenir unes instal·lacions antigues. Ha de tenir un cableat com toca.
14: La companyia elèctrica no ha tret conclusions oficials, però alguns experts apunten a un estrès tèrmic del material per l'onada de calor continuada, ja que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre. Mateu Oliver, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers de Balears.
19: El cable està molt sol·licitat tèrmicament. A la vegada, poses que tothom ha de dormir amb aire condicionat, perquè és que si no, no dorm. Vull dir, és una necessitat, perquè la temperatura ha pujat, les persones que són meses en aquesta temperatura necessitem refrescar-nos, igual que el cable. Per tant, en aquest cable li passa més energia, ha d'entregar més energia. Per tant, tens dues coses que van en contra d'ell mateix. La secció s'ha quedat petita. Hi ha talls locals en distribució de baixa tensió.
14: També hi ha hagut talls a zones com Alcúdia, Pollença, Ciutadella o Eivissa. I per la mare d'actualitat esportiva.
24: En futbol, el jugador del Mallorca, Johan Mojica, se'n va traspassat al Getafe per prop de 500.000 d'euros, mentre avui ja ha entrenat amb els seus nous companys. El nou fitxatge per aquesta temporada, Adrián Lisso, l'estrem de 21 anys, arriba a cedir fins a final de temporada el curs passat, o va estar al Getafe, on disputa 31 partits entre la Lliga i la Copa del Rei i va ficar 3 gols. Escoltam les seves primeres paraules com a jugador mallorquinista als mitjans del club.
20: Dola era un chaval muy humilde, muy de los suyos y que nada, pues que un jugador que está dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Tengo también un juego que se ve bastante y que bueno, al final los jugadores que dan todo y no se dejan nada en el campo, pues al final son los que se ven.
24: I el Mallorca torna demà a la segona divisió, jugarà a les 9:30 del vespre a Son Moix contra el Valladolid. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui el primer partit de pretemporada contra l'Sporting de Portugal a les 9 del vespre a Manacor. I als europeus de natació de París, Estela Tonrat s'ha classificat per a les semifinals del 200 metres papallona després d'acabar quarta la seva sèrie. D'altra banda, Sergio de Celis va ser ahir quarta amb l'equip espanyol a la final del relleu de 4%.
14: I avui a la cultura parlam del Llac dels Cignes.
27: Avui a les 8 del capvespre, a l'Auditorium de Palma, el Ballet de Kiev, dirigit per Víctor Ixuc, representarà el Llac dels Cignes. La companyia està recorrent amb gran èxit els principals teatres i auditoris d'Espanya, representant una de les obres més icòniques de Tchaikovsky. A més de la d'avui, també hi haurà una representació demà a la mateixa hora. i Víctor Ixuc destaca la tècnica dels 36 ballarins que conformen la companyia i enfatitza el respecte a la tradició de l'obra, a la vegada que assegura que s'adapten i innoven a fi que aquesta nova entrega del Llac dels Cignes sigui millor.
0: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas de la música de la función del Lago de los Cisnes. Por eso tenemos que cambiar algunas cosas, renovar, mejorar.
27: I també avui a les 8 del capvespre a la Seu es podrà gaudir de l'Assumpció, una tradició recuperada. Primer, la capella de la Seu cantarà els vespres solemnes i després es realitzarà el trasllat de la figura de la Verge Maria des de l'altar major fins al seu llit.
21: Amb la música del Llac dels Cignes arribam a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les Illes Balears torna demà dissabte a partir de les 9:05 del matí. Gràcies per la seva atenció.